0: i com ens mosquegen les balconyateres. Són puntets de color volant disparats per l'habitació. Fronzents minijets, minidarts armats amb fibló. Ai!
1: Però, i tu?
2: Vaja, quina basada.
1: Uf, doncs clar.
2: Ves, què volia?
0: Alça, Manela.
2: No exageris tampoc, eh?
0: Cada quan? Després d'aquí?
2: I per sempre, no?